Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 56%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 61%.

0: dura.
1: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

tremolar. Potser recordes quan amb un tros de fusta ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullaves

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 63%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 65%.

0: Les 8, bon dia. I el primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Endavant.
1: Un accident complica la circulació a aquesta hora d'entrada a Barcelona per la C58. Hi ha cua des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. De retruc, retencions també a la C33. Hi ha retencions també a la P7, a Maçanet de la Selva, en sentit Girona, en aquest cas per unes obres. Hi ha dos carrils tallats i a aquesta hora carregades també les rondes. Ronda de dalt de Trinitat a Horta, en sentit Llobregat, i la Litoral, a la Zona Franca, sentit Besòs, i a Sant Adrià, direcció Llobregat.
0: Dos forts terratrèmols, el més important, de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional de 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema a moltes més víctimes. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada vegada està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra, que porta a l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups d'artistes com Alosa o el Petit de Calaril.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0 i Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4 i Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes juguen a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1.
0: I matí assolellat en general. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor.
4: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 63%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: de Barcelona hi ha cua des de l'Hospitalet fins al Moll de la Fusta, sentit Besòs, i de Sant Adrià fins a la Barceloneta, direcció Llobregat. A la C58 a Ripollet, direcció Sabadell, hi ha aturades intermitents derivades d'un turisme avariat. Recordem que encara hi ha densitat també a la mateixa C58, en aquest cas cap al Nus de la Trinitat, derivades d'un accident ja retirat.
1: Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en altres punts del país. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència i ha donat un primer balanç molt provisional. 32 morts i 700 ferits. Les imatges, però, fan tema moltes víctimes més. Els bombers continuen remullant els punts calents de l'incendi forestal que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, al Moianès, que va obligar a confinar durant unes hores la població. S'espera extingir-lo avui mateix. D'altra banda, els bombers van controlar ahir un incendi a Isil, al Pallars Sobirà, declarat en una zona de difícil accés. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'oposició i els socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Ábalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Espanyola, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La policia espanyola creu que l'expresident es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot, que ja ha fet 291 morts.
2: Esports. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB, el perd també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0, i al grup C, Escòcia 0, Brasil 3, Marroc 4, Haití 2. Ahir a la nit també es van jugar els últims partits del grup B, Bòsnia 3, Qatar 1, Suïssa 2, Canadà 1. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
1: Pel que fa al temps, matí assolellat, en general a la tarda hi haurà algunes...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

Bon dia, són les 10. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora catalana i han ensorrat edificis sencers a Caracas i a altres punts del país. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat...

0: De la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames de Veloz i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família. José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i el 2025 i missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que porta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana. Nou parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis malgrat ser obligatori des de fa 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. L'Hospital Trueta de Girona posa en marxa un nou bloc quirúrgic per a operacions d'alta complexitat. S'han ubicat en un edifici annex que ha permès passar d'11 a 16 quiròfans. La propera fase de l'obra consistirà, entre d'altres, a la reforma de quiròfans ja existents. I el Festival Afònica de Banyoles arrenca avui amb un concert de Kiko Veneno en un dels escenaris emblemàtics vora l'Estany. És la 22a edició que desplegarà fins diumenge una trentena de dues actuacions diferents.
1: Esports. El Barça de bàsquet es queda sense el títol de la Lliga ACB al perdre també el quart partit de la final davant el València, 84-108. Els de Pedro Martínez, molt superiors als blaugranes, guanyen el segon títol de la seva història després de sentenciar la final per 3-1. El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0. I el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. I el Barça de Futbol Sala disposarà aquest vespre de la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final.
0: I el temps, cel serè amb alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus. Sensació d'aixafogor a la façana costanera.
2: 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 10 del matí. Soc el Marc Teixidor-Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 11.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen Veneçuela i ensorren edificis sencers de Caracas i altres ciutats del nord del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. La presidenta interina, Delcy Rodríguez.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 35%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan témer milers de víctimes. La zona costanera de La Guaira és la més afectada, amb milers d'edificis enfonsats. També hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha decretat l'estat d'emergència. Ja es van succeint els missatges de suport i d'ajuda humanitària per part de governs d'arreu del món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es

0: A Catalunya hi ha hagut 13 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. I 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests n'hi ha diversos del Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. Donald Trump dona el tret de sortir dels actes dels 250 anys de la independència dels Estats Units. El president nord-americà ho ha fet amb un míting polític on ha repassat els èxits que ell s'atribueix sobre l'Iran o sobre l'economia del país. I la segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendrà dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sempre els punts de desavinença. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra. Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival Afònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també amb un escenari a la vora de l'Estany, per on desfilaran grups i artistes com a l'Osa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
2: El Mundial de Futbol aquesta matinada s'ha tancat la primera fase dels grups A i C. A l'A, Mèxic 3, República Txeca 0, Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i el grup C, Escòcia 0, Brasil 3 i Marroc 4, Haití 2. El Brasil i Mèxic han passat com a primers de grup i Sud-àfrica i el Marroc com a segons. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugrana jugaran a la pista del Pozo de Múrcia, el quart partit de la final. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
0: Ens queda el temps. Avui cel serem alguns núvols al voltant del Cap de Creus. A la tarda hi haurà algunes nuvolades al Pirineu. Farà molta calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge en què no s'arribarà als 40 graus.
1: 3CAT Info.
3: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
4: La banda sonora del teu dia.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 32%.

Les 12, bon dia. Dos potents terratrèmols de més de 7 graus d'intensitat sacsegen al nord de Veneçuela. De moment s'han confirmat 32 morts i 700 ferits, però les imatges i els testimonis fan tema amb milers de víctimes. La zona costanera a La Guaira és la més afectada, amb milers d'edificis enfonsats i també hi ha importants danys a Caracas. La presidenta interina Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència. Missatges de suport i ajuda humanitària per part de governs de tot el món. El president dels Estats Units explica la predisposició a ajudar els amics, diu, igual que altres governs contraris de la regió. Brussel·les també es prepara per enviar material i equips, com ja han fet algun dels 27. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nul·litat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat un delator referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. La segona fase de les negociacions entre els Estats Units i l'Iran es reprendran dilluns a Suïssa. Les inspeccions nuclears i l'obertura de l'estret d'Hormuz continuen sent els punts de desavinences. Malgrat tot, el preu del petroli continua baixant i ja està al nivell del dia abans que comencés la guerra, el 28 de febrer. Trump dona el tret de sortida als actes dels 250 anys de la independència dels Estats

0: de grup. Entre aquest vespre i aquesta matinada que ve, s'han de jugar els últims partits dels grups D, E i F. El Barça de futbol sala té aquest vespre la segona oportunitat per adjudicar-se el títol de Lliga. Els blaugranes jugaran a la pista del Pozo de Múrcia el quart partit de la final, que per ara dominen per 2-1. I l'Igualada celebrarà aquest vespre amb una rua pels carrers de la ciutat el títol de l'hoquei Lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Tarda de sol a tot Catalunya amb algunes nuvolades al Pirineu. La calor es mantindrà intensa, tot i que avui no s'hauria d'arribar als 40 graus a cap observatori de Catalunya.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts de les 12 del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls. Us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de la 1.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
1: 2 forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 sacsegen al nord de Veneçuela. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, Caracas. El primer balanç, encara molt provisional, del govern és de 32 morts i 700 ferits, però els testimonis i les imatges fan tema milers de víctimes.
3: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
4: Se cayeron dos edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no.
5: FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus i una humitat del 28%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Bon dia, és la una. S'eleven a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels terratrèmols de Veneçuela, segons l'últim balanç provisional del govern de Delcy Rodríguez. Les imatges d'edificis ensorrats i els testimonis, però, fan tema moltes víctimes més. La zona costera de La Guaira és la més afectada pel doble sisme de més de 7 graus de magnitud. El govern ha decretat l'estat d'emergència. L'endemà que Junts proposés a Pedro Sánchez un pas al costat sense convocar eleccions, el PP veu incomprensible la idea dels de Puigdemont de no sumar-se a una moció de censura contra el president espanyol. El portaveu dels populars, Borja Semper, critica els micròfons de Catalunya Ràdio que, malgrat els escàndols de corrupció, cap dels aliats del PSOE mogui fitxa. José Luis Ábalos qualifica de desproporcionada la seva condemna i anuncia que en demanarà la nulitat. En un àudio a la cadena SER, qui va ser número 2 dels socialistes, també ha dit que s'ha premiat el delator, referint-se a Víctor de Aldama, sense corroborar si diu la veritat. A Catalunya hi ha hagut 43 morts atribuïbles a l'onada de calor dels últims dies i s'han atès més de 200 persones als serveis d'urgències. Al conjunt de l'estat espanyol han mort 212 persones, segons les estimacions de l'Institut Carlos III. 9 parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Entre aquests, n'hi ha diversos al Pirineu, on la situació és especialment delicada perquè molts boscos acumulen dècades sense cap gestió activa. El govern espanyol obligarà les operadores de telefonia mòbil a garantir almenys 4 hores de cobertura en cas d'apagada del gruix de la població. L'executiu ultima una normativa que vol aprovar abans que no acabi l'any per després donar marge a la instal·lació gradual de bateries a sistemes alternatius de subministrament elèctric. Llibertat vigilada per al menor detingut ahir a la matinada acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet en un camí entre Lleida i Torrefarrera. El Segrià també determina que s'ha de sotmetre a teràpia. I Kiko Veneno serà l'encarregat d'inaugurar avui el Festival La Fònica de Banyoles. La 22a edició desplegarà fins diumenge una trentena d'actuacions per diferents espais, també en un escenari a la vora de l'Estany, per on hi desfilaran grups d'artistes com a l'Osa o el Petit de Calaril.
1: Esports.
2: El Barça de futbol sala té aquest vespre...

0: hauria d'arribar als 40 graus que a cap observatori de Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de la 1 del migdia. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 2.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2, i entre les víctimes hi hauria una dona d'origen basc, segons ha anunciat el govern d'Euskadi. El doble sisme, que ha anat precedit d'una trentena de rèpliques, ha ensorrat milers d'edificis de la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també ha provocat molts danys a la capital, Caracas. El govern interí de Del...
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 28%.

Bring it on!

0: significa Flava, que ja sé que vol royalties, perquè se'ls ha quedat la Julieta. Ta, ta, ta.
1: Ah, ah, ah, ah. Ei, a veure si em tires per fer un tema ja, perquè... És que no vol fer temes amb mi.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'Hockey Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del

0: Gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
4: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
0: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
5: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
6: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
5: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis el programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia.

0: dia la Junta de Govern de l'ens supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
1: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80ena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
2: Ara, que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també és que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
1: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
0: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
3: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
4: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
5: Notícies en xarxa.
0: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
6: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
7: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la Memòria.
9: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
8: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
10: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
8: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als fons monetari internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
11: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
10: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
3: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
5: Notícies en xarxa.
0: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
12: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos. No necesitamos ser corregidos. No necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
0: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups del Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
3: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Alvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
13: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
0: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
14: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel PA en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
15: Jo els he de dir que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
14: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
0: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
17: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
16: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
0: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
19: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció, però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
18: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
20: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
18: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 ateneus que estan federats.
0: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia.

0: Íñiguez a Girona. El director esportiu de les gironines, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
1: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben a Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
0: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta hoquei Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
2: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
8: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una marieta.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la

0: comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
1: El pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
0: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
2: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
3: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
0: Detinguts, 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
2: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
0: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
2: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
0: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
2: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
0: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
4: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
0: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Pola, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
1: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendiaroza assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
0: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
8: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
9: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
8: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
0: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cor renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
10: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
11: Objectiu ambiciós, només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
10: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
0: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
12: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de la Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
13: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
0: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'ENS supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
15: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
14: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
6: Notícies en xarxa.
0: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
18: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
0: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
19: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
0: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
20: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
21: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
0: i detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
20: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
20: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
2: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
20: Així, tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
20: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
3: Hi ha una comunitat important de catalans a Venezuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
0: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
20: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
6: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
20: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
22: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
20: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
0: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
23: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats. Hi ha l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
24: Sí, el que hi ha bàsicament és la data d'inhumació de la persona que descansa,
1: hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
4: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
23: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
0: I repassem altres notícies destacades avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
20: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
0: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
20: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bonpastor.
0: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
20: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
0: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sibyl Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
7: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
5: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
0: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
24: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
25: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
24: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
0: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
26: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
27: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, el que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
26: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències de la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
8: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares, havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
26: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
9: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
10: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
26: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
0: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
11: La xarxa de comunicació.
12: Informació, proximitat, música...

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Comença aquí la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat les conseqüències dels dos terratrèmols que han assolat el nord de Veneçuela aquesta matinada. Les xifres, encara molt provisionals, diuen que hi ha 164 morts i més d'un miler de ferits, però les imatges i els testimonis fan pensar que hi haurà milers de víctimes. Ara tots els esforços se centren en les feines de rescat per trobar possibles supervivents. La zona costanera del Carib és la més afectada, però també hi ha molts danys a la capital, a Caracas, on han caigut edificis sencers. A hores d'ara, l'aeroport de Caracas està tancat, no hi ha escoles i tampoc no funciona ni el metro ni el tren. També hi ha afectacions en el servei elèctric i en el subministrament d'aigua. També us hem explicat que José Luis Rodríguez Zapatero ha reclamat al jutge que anul·li tota la investigació contra ell. Alega que se li ha vulnerat el dret a la defensa i el dret a la intimitat, i en la instrucció s'han incorporat proves al marge de la llei. Tot això després que en les últimes hores s'han filtrat les converses amb la seva secretària i també les seves agendes dels dos últims anys. El jutge avui, de fet, ha ordenat investigar aquestes filtracions. I ens hem fet ressò també de la baixa del preu del petroli, que avui es paga a $72 per barril el tipus Brent. Aquest és el mateix preu que tenia el petroli el dia abans que comencés el conflicte bèl·lic a l'Iran, el dia 27 de febrer. Les converses de pau, la represa del trànsit de vaixells per l'estret d'Hormuz o l'anunci d'un aixecament temporal de restriccions de petroli iranià fan que els mercats internacionals siguin optimistes sobre el subministrament i d'aquí aquesta baixada de preu. Tot això us hem explicat a la primera hora de Catalunya i a mitjana. Què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que Junts ha sumat els seus vots al PP i a Vox i aconsegueix que la majoria del Congrés dels Diputats demani la dimissió de Pedro Sánchez i que sotmeti a una moció de confiança. La proposta del PP, que no és vinculant, però Alberto Núñez Feijóo considera que si el president espanyol no acata aquest resultat, estarà desobeint el poder legislatiu. Anem cap a Madrid per ampliar-ho. Dani Sainz de Aja, bona tarda.
3: Bona tarda. L'endemà de demanar a Sánchez que faci un pas al costat, Junts s'ha acabat sumant al PP i Vox amb una moció simbòlica, però que per primer cop suposa una majoria al Congrés que reclama la dimissió del president espanyol pels escàndols de corrupció. Ha estat en l'últim ple ordinari del curs que ha acabat amb la bancada popular cridant dimissió i els socialistes aplaudint a un Pedro Sánchez que no ha perdut el somriure i en Feijóo exhibint la votació com una victòria.
4: ¿Qué es lo que ha aplaudido? Ha aplaudido que la mayoría absoluta de la Cámara le pida que se someta a una cuestión de confianza y que presente su dimisión. Mire, ha quedado claro que el gobierno es el gobierno más corrupto de la democracia española y ha quedado claro que el gobierno tiene que dimitir.
3: El líder popular agraeix a Junts haver sumat els seus vots després de mostrar distància amb la moció de censura. Diu el líder popular que quan sigui el moment la presentarà.
2: I no deixem el Congrés perquè s'ha aprovat la llei que castigarà les teràpies de conversió amb penes de presó i inhabilitació. La iniciativa ha prosperat amb el suport de 179 diputats. El Partit Popular s'hi ha abstingut i Vox hi ha votat en contra. Madrid, Àngels Afuente.
5: Bona tarda. Tot i les crítiques, la llei per penalitzar les teràpies de conversió ha rebut el suport de banda i banda de l'hemicicle, un consens dels grups per penalitzar aquestes pràctiques que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha qualificat de tortures, i el popular Jaime de los Santos diu que vulneren la dignitat de les persones.
6: Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
7: Una ley necesaria, repito,

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
0: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital Caracas. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços en les tasques de rescat. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda, mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. Nou parcs naturals de Catalunya encara no tenen un pla de prevenció d'incendis, malgrat ser obligatori des de fa gairebé 40 anys. Diversos d'aquests parcs són al Pirineu, on molts boscos fa dècades que no gestionen de forma activa. 43 morts des de diumenge a Catalunya atribuïdes a l'onada de calor. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts de l'interior i ponent. José Luis Ábalos titlla el judici contra ell de polític i amb un resultat predeterminat. L'exministre del PSOE ha trencat el seu silenci per carregar contra el Suprem per una condemna que considera desproporcionada i massa tova contra el comissionista de la trama, Víctor de Aldama. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a la defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Les reclamacions per clàusules abusives contra bancs i entitats financeres col·lapsen als jutjats. A l'Audiència de Barcelona, aquests casos ja representen més de la meitat dels procediments civils i allarguen l'espera per un judici fins a més de 3 anys. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix. I ha donat llum verda l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga.
1: Esports.
2: Avui el Barça Futbol Sala pot tenir una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15 en el quart partit de la final. Es blaugrana dominen per 2-1. El Mundial de Futbol entre aquest vespre i aquesta matinada juguen els últims partits a 3 grups. El grup E a les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I l'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a La Corunya amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: Tot això en un dijous i una tarda molt assolellada i força calorosa, malgrat que ja no parlem d'onada de calor. Encara en farà força, amb màximes de 33 a 38 graus a l'interior i vora els 30 a la costa. Hi haurà alguns núvols al Pirineu, però sense xàfecs ni tempestes. La nit serà suau o càlida.
1: 3CAT Info.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 23%.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
2: Algunes retencions a les entrades de Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada fins al Nus de Trinitat, la B20, la Pota Nord des de Santa Coloma, AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà i destaquem també la C60 a Argentona, direcció Mataró.
1: El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, a Caracas. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços en les tasques de rescat. Governs de tot el món han donat suport a Veneçuela davant aquesta tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen material i també equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots als del PP i Vox per tirar endavant la iniciativa dels populars que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura. José Luis Ábalos titlla el judici contra ell de polític i amb un resultat, diu, predeterminat. L'exministre del PSOE ha trencat el seu silenci per carregar contra el Suprem per una condemna que considera desproporcionada i massa tova contra el comissionista de la trama, Víctor de Aldama. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. 43 morts des de diumenge a Catalunya atribuïbles a l'onada de calor. Segons el Departament de Salut, aquests dies el sistema d'emergències mèdiques ha atès més de 264 persones i la meitat han necessitat una ambulància. L'episodi d'altes temperatures va acabar ahir amb temperatures de més de 40 graus en punts de l'interior i de Ponent. I Trescat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix i ha donat llum verda a l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga.
0: Esports.
3: Avui el Barça de Futbol Sala torna a tenir una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15 en el quart partit del final. Les blaugranes dominen la sèrie per 2-1. El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen els últims partits de tres grups. Alè, a partir de les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, a les 4, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I l'Igualada celebrarà aquest vespre el títol de l'Hockey Lliga Masculina aconseguit dimarts a La Corunya, amb una rua pels carrers de la ciutat.
1: I pel que fa al temps, tarda molt assolellada i força calorosa, malgrat que ja no parlem d'onada de calor. Encara en farà força, màximes de 33 a 38 graus a l'interior.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6
6: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 25%.

Aquest juliol, els teus diumenges a la tarda tenen una cita fixa. Torna al cicle Notes d'Aigua. Tres diumenges, tres concertassos, tots a les 7 de la tarda. Comencem el diumenge 5 de juliol amb Retrio. Imagina't, la música tradicional de tota la vida, de sobte, agafant el ritme del soul, jazz i swing. Brutal! Són tres autèntics veterans amb més de 20 anys de rodatge que de ben segur us faran moure. El diumenge 12 de juliol, creuem els dits, perquè torna Mathieu Saglio i el seu espectacle de violoncel Cello Solo. L'any passat ens va caure tota la pluja del món a sobre i vam haver de suspendre, així que aquest any ens prenem la revenja. No us el podeu perdre. I el diumenge 19 de juliol, al gran final, viurem la cloenda de la sisena edició del festival Villa Margarita, la cirereta del pastís per tancar el cicle com cal. Ja ho saps, bona música, bon ambient i la millor manera de tancar el cap de setmana. Notes d'Aigua, tots els diumenges de juliol a les 7 de la tarda al Prat Rodó. T'hi esperem.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
2: I guess for now you've got the last laugh.

0: Aquesta hora el primer titular és per l'equip viari. Mariluz García, endavant.
1: Bona tarda, destaquem les cues de l'AP7 de Gelida Subirats en direcció Tarragona a causa d'un camió avariat. Les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada, C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, i d'altra banda la línia R2 de Rodalies es manté interrompuda entre el Prat de Llobregat i l'aeroport a causa d'un incendi a prop de les vies.
0: El govern de Veneçuela eleva 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas, a la capital. El govern ha decretat l'estat d'emergència i ara centra els esforços a les tasques de rescat. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda, mentre la Unió Europea mobilitza el sistema Copernicus. Alguns dels 27 preparen també material i equips de rescat que seran coordinats per l'ONU. Victòria judicial per Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha resolt acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. L'alt tribunal també dictamina que el govern pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots als del PP i Vox per tirar endavant la iniciativa dels populars que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Un incendi crema des d'aquest matí entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc està descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva els municipis de Sanui i Alins. Els bombers de la Generalitat hi han enviat un helicòpter. Els treballadors de la multinacional Dow a Tarragona demanen la implicació directa de la Generalitat per frenar prop de 140 acomiadaments. Adverteixen que si no s'aproven ajudes a la descarbonització, el problema s'estendrà a la resta d'empreses del sector químic. 3Cat s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix. I ha donat llum verda l'Assemblea General de la institució aquesta tarda a Praga.
2: Esports.
3: El Barça de Futbol Sala torna a tenir avui una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia a 8:15 en el quart partit de la final. Els blaugrana dominen la sèrie per 2-1. El Mundial del Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, juguen els últims partits de 3 grups. A l'E, a partir de les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, a la 1, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. El...
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 25%.

0: Lennox.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora del teu dia.
1: Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

0: Escat Info.
1: Bona tarda, són les 7. I a aquesta hora el primer que fem és un cop d'ull a les carreteres. Endavant, equip viari.
2: Destaquem la cua a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Mataró, en direcció a Girona, per un accident. Afecta de retruc la C60, amb retencions també a Argentona per enllaçar amb la C32. Cues també a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i Sarrià, en sentit Besòs, per alguna possible incidència. I a l'autopista AP7, amb molta intensitat entre Gelida i Subirats, en sentit sud, per un camió avariat.
1: Un incendi crema entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc ha estat descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva unes 200 persones dels municipis propers. Els bombers de la Generalitat col·laboren en les tasques d'extinció. El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits. El balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a la capital, a Caracas. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda, i la Unió Europea ja ha activat el mecanisme europeu de protecció civil per enviar-hi assistència mèdica, materials de primers auxilis i equips de rescat que ja s'estan dirigint cap a Veneçuela. La majoria del Congrés demana la dimissió de Pedro Sánchez i l'insta a sotmetre's a una moció de confiança. Junts ha unit els seus vots als del PP i Vox per tirar endavant la iniciativa dels populars, que no té efectes pràctics. Alberto Núñez Feijóo diu que en pren bona nota, però manté que no és el moment d'una moció de censura. Zapatero demana al jutge que anul·li la causa judicial contra ell perquè creu que s'ha vulnerat el seu dret a defensa i a la intimitat. La petició de l'expresident espanyol arriba després que s'hagin filtrat converses personals. El jutge ja ha ordenat aclarir qui va filtrar aquests missatges. Victòria judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units dictamini que el govern federal pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà. L'alt tribunal també resol acabar amb les proteccions legals per als migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití o a Síria. I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent. És la primera corporació de mitjans públics no estatal que ho aconsegueix i ha donat llum verda aquesta tarda a l'Assemblea General de la institució a Praga.
3: Esports.
4: Avui el Pozo, el Barça de futbol sala, torna a tenir una altra oportunitat de guanyar la Lliga. Visita el Pozo de Múrcia 8:15 en el quart partit de la final. Els blaugrana dominen per 2-1. El Mundial de Futbol, entre aquest vespre i aquesta matinada, es juguen els últims partits de tres grups. L'E, a partir de les 10, Curaçao, Costa d'Ivori i Equador, Alemanya. El grup F, la U, Japó, Suècia i Tunísia, Països Baixos. I el grup D, a les 4 de la matinada, Paraguai, Austràlia i Turquia, Estats Units. I a Igualada ja ha començat la celebració pel títol de l'Hockey Lliga Masculina.
5: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
6: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 26%.

Un incendi crema entre els pobles de Tamarit de Llitera i el Campell, a la franja de Ponent. El foc està descontrolat, ha obligat a desallotjar de manera preventiva unes 200 persones dels municipis propers. Els bombers de la Generalitat col·laboren en les tasques d'extinció. El foc hauria cremat fins ara unes 1.000 hectàrees. El govern de Veneçuela eleva a 164 els morts i més d'un miler els ferits al balanç provisional pels dos forts terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han sacsejat al nord del país. Hi ha milers d'edificis ensorrats a la zona costanera de La Guaira, la més afectada, i també molts danys a Caracas, a la capital. El govern espanyol confirma que hi ha 68 espanyols que encara no s'han pogut localitzar. Governs de tot el món donen suport a Veneçuela davant la tragèdia. Els Estats Units i altres governs contraris al chavisme, com l'Argentina, Xile o l'Equador, ofereixen ajuda i la Unió Europea ha ja activat el mecanisme europeu de protecció civil per enviar-hi assistència mèdica, materials de primers auxilis i equips de rescat que ja es dirigeixen a Veneçuela. Victòria judicial perdona el Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha resolt acabar amb les proteccions legals pels migrants que fugen de la violència i els desastres naturals a Haití i Síria. L'alt tribunal també dictamina que el govern pot denegar l'asil legalment als migrants abans fins i tot d'arribar a un port d'entrada nord-americà.

Down Through the Years, del quintet del saxofonista Clifford Jordan, gravada el 15 de juny de 1961. Una cançó que ha arribat a l'edat de jubilació, una cançó que té 65 anys. Clifford Laconia Jordan Jr., com us hem dit, originari de Chicago, la ciutat més famosa de l'estat d'Illinois, però que no és la seva capital, que és Springfield. Amb 26 anys es va traslladar a la ciutat de Nova York, que tampoc és la capital del seu estat homònim, perquè és Albany. Aquest trasllat, aquesta arribada a Nova York, es va fer a finals dels anys 50 i la dècada següent va ser segurament la més intensa de la seva vida. Va començar a gravar com a líder i a formar part dels grups de figures com Charles Mingus o Randy Weston, amb els que va fer gires per Europa i Àfrica. A començaments dels anys 90, Clifford Jordan va arribar a tenir la seva pròpia big band, que es va convertir en l'orquestra resident del club de jazz d'Eddie Condon. Hem començat amb un ritme mig. Què us sembla si posem ara una mica de marxeta? Aquí teniu Extempore. És Clifford Jordan i el seu quintet.

0: Hi, this is Mike Ladon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Hem començat el programa amb una gravació feta un dia 15 de juny. Continuem amb un pianista que va néixer en aquest dia i a més a més de l'any 1921, Errol Garner, un músic molt popular en el seu moment i amb gravacions considerades clàssiques en la història del jazz. Comencem el seu temps amb una d'elles, una gravació feta el mes d'octubre de 1950. La cançó és People Will Say We're In Love. La gent dirà que estem enamorats.

People Will Say We're In Love, Errol Garner i el seu trio. Errol Garner va ser un músic autodidacta i, tot i que és un cas extrem de precocitat musical, ja que es va seure davant d'un piano quan tot just tenia 3 anys, mai va aprendre a llegir música. Als 11 ja tenia feines de caràcter professional i tota la vida va mantenir un estil clàssic i elegant, encara que va ser capaç d'acompanyar a músics de bebop quan en va tenir l'oportunitat. Diuen que tenia una oïda privilegiada i una memòria musical excepcional. Es veu que podia anar a un concert, fins i tot de música clàssica, i repetir gran part del que havia escoltat una sola vegada ell posteriorment en el piano. També va ser compositor i la seva obra més coneguda, sens dubte, és la balada deliciosa i milers de vegades interpretada, Misty.

0: Hello, this is Terrell Stafford. When I'm in Barcelona, the best jazz I listen to is from Jazz It. Keep listening.
1: Jazz It, ABTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Fa uns instants hem escoltat el pianista Errol Garner, que us hem dit que va néixer el dia 15 de juny de 1921. Això el situa en el signe zodiacal de Bessons, però a més, Errol Garner tenia un germà bessó que es deia Ernest. I aquesta coincidència ens ha fet pensar en l'astrologia i en algun lligam hipotètic amb el jazz. Li hem preguntat, aquí ja us podeu imaginar, si podia trobar una relació entre el jazz i els signes del zodíac, i com era d'esperar. La resposta ha sigut llarga, en part inconcreta, però amb alguns punts interessants. Deixem a part casos com el del director de Big Band, Sun Ra, que deia que tenia una identitat extraterrestre i que feia jazz còsmic. Si volem concretar una mica, hem d'anar a parar a casos com el del saxofonista Jimmy Heath, que va compondre una peça titulada precisament Gemini, és a dir, el signe bessons en anglès,

Jim and I, els tres germans Heath, Jimmy, Percy i Albert, saxo, baix i bateria respectivament, amb Freddie Hubbard a la trompeta i Cedar Walton en el piano. Una gravació de gener de 1962. Però, sens dubte, la composició sobre l'astrologia i els signes del zodíac definitiva en jazz va néixer de la mà de la pianista Mary Lou Williams. És la titulada Zodiac Suite, composta a començaments dels anys 40 i en la que hi trobem una base inequívoca de jazz amb influències evidents de la música clàssica. La també pianista Gary Allen en va fer una revisió i una posada al dia l'any 2006, però nosaltres ens hem decantat per la versió original, la de 1945. N'escoltarem un petit fragment que és el que correspon, una vegada més, al signe Bessons. Aquí teniu una altra peça titulada Jim and I.

0: Hola, sóc la Irene Reig, saxofonista i compositora, i us recomano que escolteu la bona música que posen al Jazzit.
1: Esteu escoltant Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I avui estem escoltant jazz que gira al voltant del Zodíac dels Bessons i concretament dels nascuts el 15 de juny. I en tenim un altre, i també és pianista, Jackie Beard, que va néixer just un any després que Errol Garner, que hem escoltat fa una estona, és a dir, el 15 de juny de 1922. Podem dir que en general, i des del punt de vista estilístic i musical, va tenir poc a veure amb Garner. És a dir, per molt bessons que fossin, tocaven diferent. Jackie Beard va formar part de projectes molt avantguardistes al costat de figures com Charles Mingus, Eric Dolphy, Booker Irving i altres. I hem de dir que era majoritàriament pianista, majoritàriament, perquè també tocava saxo, trompeta, trombó, contrabaix i guitarra, és a dir, gairebé era l'home orquestra. Per començar, us el portem com acompanyant de la cantant Chris Connor amb All the Things You Are.

All the Things You Are, la veu de Chris Connor i, entre molts altres, Jackie Beard en el piano. De Jackie Beard es diu que era un músic que sabia fusionar tradició i avantguarda. També es diu que, salvant les distàncies, tenia una mà esquerra força percussiva, detall que podria recordar l'estil de Thelonious Monk. Jackie Beard va morir als 76 anys d'un tret, en un cas d'homicidi que no es va resoldre. I ara us el portem a les ordres del trompetista Don Ellis, que dirigeix la seva orquestra amb Yoo-Hoo.

0: Hola, sóc Joan Mas i us recomano que escolteu Jazzy, el millor jazz que s'està fent per la ràdio actualment al món.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Un altre jazzista cèlebre, que es va apuntar a l'esoterisme dels anys 60 i el va complicar amb la incorporació dels instruments electrònics, i aquesta barreja se li va, evidentment, indigestar, és el gran Cannonball Adderley, que l'any 1972 va gravar amb la col·laboració de Rick Holmes, que era un locutor de ràdio que hi va posar la veu, un disc que, escoltat avui, fa una mica de vergonya aliena. Es titula Soul Zodiac, i ja us diem que és un engendre impresentable. N'escoltarem 30 segons, simplement perquè us feu una idea de la magnitud de la tragèdia. Si parleu anglès, sentireu com la veu defineix el signe de bessons, en anglès Gemini, d'una manera ridícula. I tallarem en el moment en què diu que les persones del signe bessons són intel·ligents, que no és que no ho siguin, el que és ridícul és que hagin de ser intel·ligents pel fet d'haver nascut dins del signe de bessons.
2: Gemini is an air sign ruled by the planet Mercury. It's the most intellectual planet in the solar system. The date of a Gemini is May 22nd till June 23rd. Gemini has two minds. Geminis are very intelligent people.
1: Bé, ja ho veieu, per on van els trets. Per no quedar-nos amb aquest mal gust, ara escoltarem a Cannonball Adderley en una gravació de 1975 titulada Phoenix, amb el seu quintet i teclats electrònics, fent una revisió d'alguns dels seus grans èxits. Ara sí, amb un resultat excel·lent. Així sona Sacco Wow, revisada i renovada.

0: Coucou, c'est Cyril Aimé et vous écoutez la radio Jazz Hit.
1: Laisse pas seul sans ton amour.
2: Acabarem Jazz Hit amb Tete Montoliu, el sempre enyorat Tete. L'any 1996 va celebrar el seu 63è aniversari, ell era un Àries, amb un concert a piano sol per a un públic molt reduït. El concert es va convertir en un homenatge i una nova declaració d'amor a la seva esposa, la Montserrat García Alvea. Escoltarem dues composicions pròpies dedicades a la Montse en el mateix ordre que les va interpretar, Montserrat i T'estimo tant. Si traieu aquest i que hi hem afegit nosaltres, el missatge és clar, Montserrat, t'estimo tant. Amb elles us direm adeu l'equip habitual de Jazz Hit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 44%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM. Tanca els ulls i imagina. La millor música clàssica internacional emergent sonant al cor del Montseny. Del 16 al 19 de juliol torna el Villa Margarita Music Fest Arbúcies. Una sisena edició única amb grans intèrprets formats als millors centres europeus. Viu la grandesa del trio Fortuny, conjunts internacionals, espectacles de màgia i una cloenda inoblidable en plena natura al Prat Rodó. Aposta per un festival proper, inclusiu i amb sistema de taquilla inversa. L'aforament és limitat i les entrades volen. Reserva ja la teva a villamargaritamusicfest.com o al Museu de la Gavella. Organitza Associació Villa Margarita Music amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament d'Arbúcies i diverses entitats privades i comerços locals. Segueix-nos a Instagram @villamargaritamusicfest_.

trying to think of the right thing to say.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 58%.

0: pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap, que cantin els pardals. Que quan recordis el meu nom, no et faci mal.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora...